per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Antena Caro, la fórmula.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%,

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Antena Caro, benvinguts a la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en l'operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. En un acte al Palau de la Generalitat, Illa ha remarcat que es tracta d'un canvi de conseller, no de polítiques, i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I de fet, un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on han arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, encara ara registren dos accidents a l'AP7 que dificulten la circulació, amb dos deixant un carrer tallat, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, direcció Barcelona. A banda, també continuen dues avaries que també deixen un carrer tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. A banda, hi ha retencions habituals també als accessos de Barcelona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa la circulació de trens tallada en aquest punt. Renfe ja ha habilitat, de fet, servei alternatiu per carretera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feiners amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar també la connexió entre els dos principals municipis de la comarca. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses al Segrià el passat dissabte.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. La fórmula.
1: I want to thank me.

0: sabes. Es mi fe.
1: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació de la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de cobre entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú i també a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Antena Caro. 96.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Laram. Hem mobilitat situació molt complicada on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a l'A2 un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Why don't we

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, i un altre accident a la C66 a Flaçà, que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera, en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volíem dir, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards a l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova, la Geltrú i el Prat i també l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar les terrasses, piscines, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia als espais sense fum i endureix també les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès ara a les Corts Generals, volíem dir, perquè comenci així la tramitació parlamentària on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de rebre diverses ferides d'arma blanca a la platja de la Barceloneta a Barcelona. Els Mossos investiguen els fets que s'haurien produït després que la víctima incomplís una ordre d'allunyament de la seva exparella. Segons les primeres informacions, el presumpte agressor seria un home que acompanyava la dona en aquell moment. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres i dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua encara la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat dues persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i també el reforç operatiu per part dels bombers davant del risc d'incendi. I de fet, prop de 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb la calor durant l'última setmana. A més, unes 200 persones han hagut d'anar a urgències, principalment per cops de calor, insolacions i també deshidratació, segons dades que ha publicat avui el Departament de Salut. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt en sentit Girona obliga a tallar un carril. A més, diverses averies compliquen també la circulació a l'AP7, una a l'altura de Tarragona, una altra a Castellví de la Marca, una altra a Cerdanyola del Vallès i finalment una quarta a la Jonquera, així com també una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar a terrasses, piscines, instal·lacions esportives i espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia els espais sense fum i endureix les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès a les Corts Generals perquè comenci la seva tramitació parlamentària, on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I el govern de la Generalitat ha aprovat el programa Relament per combatre el despoblament i reforçar l'equitat territorial als 16 sistemes urbans de Catalunya que han perdut població de manera continuada. El pla, amb una durada de 4 anys, impulsarà actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat i els serveis, especialment als municipis rurals més petits. Escoltem ara Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
1: A banda, el govern destinarà també 14 milions d'euros fins al 2029 al Barcelona Supercomputing Center per impulsar el projecte BSC iFactory, una inversió que permetrà ampliar les capacitats del superordinador Mare Nostrum 5 per desenvolupar i entrenar models avançats d'intel·ligència artificial. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà abans de final d'any amortidors d'impacte per protegir els motoristes en diversos punts de la ciutat, com les sortides de les rondes i també la Gran Via. La mesura forma part d'una prova pilot que es desplegarà el 2027 i també inclou millores en la senyalització d'obres i ampliació de les zones avançades per a motos que passaran de 52 a un centenar. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius dels crims i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua la investigació. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Ganes de gran esdeveniment. Roquetes ha començat a escalfar motors aquest passat dissabte per rebre l'arribada de la Vuelta el pròxim 26 d'agost, amb una jornada cicloturista que ha comptat amb la participació de fins a 110 ciclistes. El gran al·licient ha estat veure en acció Joseba Beloki, Melcior Mauri i Georgina Agell, que també han pres part en una taula rodona en acabar. Durant l'activitat, els participants han completat el recorregut del tram final de l'etapa amb una distància de 71 quilòmetres i un desnivell positiu de 950 metres amb el port de l'Alt de Paüls de tercera categoria i un sector desterrato com a principal dificultat. L'acte, amb inici i final a l'hora de Cruells, ha tingut l'organització de l'Ajuntament de Roquetes i Ebre Cycling, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la col·laboració del Club BTT Roquetes, Terres de l'Ebre en els avituallaments, i la penya ciclista Baix Ebre i Fàbregues Bicicletes en l'assistència mecànica. Després de la benvinguda a càrrec de l'alcalde de Roquetes, Ivan García, la regidora de Turisme i Esport, Sonia Andrade, i el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, el públic va poder gaudir de les intervencions de veus autoritzades en el món del ciclisme per parlar tant de la jornada com de la dimensió d'un esdeveniment com la Vuelta. Els tres cops podi al Tour de França, Joseba Beloki ha destacat el potencial de les Terres de l'Ebre com un destí ciclista de primer nivell, amb l'experiència acumulada de rodar per les carreteres i ports de casa nostra des de fa anys. Per la seva part, el guanyador de la Vuelta 1991, Melcior Mauri, ha explicat com va aconseguir aquella gesta per al ciclisme català, mentre que la reusenca Georgina Agell ha llançat un missatge de superació gràcies al seu projecte Amb diabetis també es pot. Al seu torn, el director tècnic de la Vuelta, Quico García, ha anticipat la possibilitat d'un final explosiu a Roquetes amb el pilot entrant a gran velocitat a la ciutat i no ha descartat el cim del Montcaro com a escenari d'un final d'etapa en futures edicions, tractant el seu encaix tant per condicionants esportius com logístics. Així, Roquetes serà la línia de meta el pròxim 26 d'agost de la cinquena etapa de la Vuelta 2026, l'única que recorrerà terres catalanes, amb final a l'avinguda de la Vall de Safan. Els ciclistes entraran al nucli urbà a través de l'avinguda del Port de Caro i també passaran pels carrers Major i Pare Romanyà. D'aquesta manera, es convertirà en el primer municipi ebrenc del segle XXI que esdevé seu de sortida o arribada de la competició en una jornada d'àmplia projecció internacional per a la ciutat on s'espera la visita de milers de persones i la retransmissió televisiva a 190 països dels 5 continents del planeta. Escoltem ara la taula rodona que va tindre lloc a l'Hort de Cruells en aquesta jornada cicloturista presentada pel cap de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes, Pau Folquer.
6: Bé, molt bon dia, benvinguts a tots i totes aquí a l'Hort de Cruells de Roquetes. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta jornada cicloturista prèvia a l'arribada de la Vuelta a Roquetes. Aquest recorregut pel tram final de l'etapa ens ha servit per escalfar motors de cara a la gran cita i ho han pogut fer gràcies a la col·laboració del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre, la penya ciclista Baix Ebre i també Fàbregues Motorsport, i el suport imprescindible de la Diputació de Tarragona i els nostres amics d'Ebre Cycling, que sempre estan disposats a donar un pas endavant per ajudar a fer créixer la família ciclista i regalar-nos unes sortides magnífiques arreu del territori. Per tots ells, per totes aquestes institucions i amics, des de l'Ajuntament de Roquetes, demanem el primer aplaudiment del matí. El pròxim 26 d'agost, Roquetes es convertirà en la primera seu ebrenca del segle XXI de la Vuelta. Els millors ciclistes del món recorreran les carreteres de les Terres de l'Ebre tal com heu fet vosaltres avui. Ha estat un treball de mesos, inclús d'anys, aconseguir aquesta etapa de picar pedra i, entre d'altres, ha estat gràcies a la insistència de l'Ajuntament de Roquetes. Per això cridem a l'escenari, sisplau, a l'alcalde de Roquetes, senyor Ivan García.
7: Bon dia i moltes gràcies a totes i tots per participar, com ha dit Pau, d'esta jornada que el que pretenia era començar a escalfar motors, fer este xup-xup necessari per a l'arribada de la Vuelta, que com també ha dit Pau, perquè ho ha dit tot, el 26 d'agost tindrem la sort de que arribi a la nostra ciutat. Com també he dit, s'ha picat molta pedra i s'ha picat molta pedra de la mà, en este cas, del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per aconseguir una fita que feia molts anys que no aconseguia el nostre territori i que el proper 26 d'agost tindrem la sort, tant Roquetes com les Terres de l'Ebre, de gaudir d'una arribada de la Vuelta. Donar les gràcies al Patronat de Turisme, donar les gràcies a Brecycling i a la colla de BTT de Roquetes per ajudar-nos a organitzar aquesta jornada d'avui, que espero que us hagi agradat tant el recorregut, però també aquells avituallaments a l'inici i al final i la sorpreseta que us heu trobat a mi tant. Com a alcalde és un honor poder rebre els millors ciclistes mundials el proper dia 26 i vos encoratjo a vindre vatros, famílies i tothom que coneguésseu a omplir Roquetes de gent i celebrar-ho de la millor manera. Moltíssimes gràcies i també aprofito per donar les gràcies als convidats que gaudirem ara de la tertúlia, que ens acabaran d'empapar d'este ciclisme de primer nivell que tindrem a Roquetes. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, alcalde. El que diem, l'etapa és un privilegi per a tots els amants del ciclisme i de l'esport en general. Una etapa que serà possible gràcies a l'aposta decidida de la Diputació de Tarragona per portar la competició a casa nostra. Per aquest motiu, demanem, sisplau, la presència a l'escenari del president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, senyor Enric Adell.
8: Bon dia a tothom, jo seré més breu que l'alcalde. La veritat és que estem molt contents a nivell de territori de poder gaudir després de tant de temps d'una etapa de la Vuelta. Crec que és una cosa que ens mereixíem tots els aficionats a l'esport i al ciclisme, i tindrem una etapa, com heu pogut veure fa uns moments, no? Una etapa que serà espectacular. Nosaltres heu fet els últims 70 quilòmetres, però abans prèviament també vindran de la zona del Delta. Vull dir que si el dia fa vent pot ser una etapa que abans d'arribar al tram final, que heu pogut veure que es trenca cames completament en, com dia el Melchor, en alguna emboscada al tram final, que faltarà veure com poden aguantar les últimes rampes. La veritat és que és una oportunitat que tenim per a ensenyar el nostre territori, les Terres de l'Ebre, i no hi ha millor manera que fer-ho a través de l'esport, a través dels millors ciclistes del món, i és una oportunitat que hem d'aprofitar tothom, el dia 26 d'agost ho dia perfectament l'alcalde, és un dia per a sortir al carrer, per a gaudir en família, per a gaudir de l'esport i per a gaudir a casa nostra dels millors esportistes del món. Això només ho té com aquell que diu el ciclisme. Tindre l'oportunitat de veure per davant de casa teu els millors del món passa en molt poques disciplines. Per tant, aprofitem-ho, xalem al màxim i sobretot aprofitem la jornada d'avui també per a donar inici en este compte atràs que queda com aquell que diu menys d'un mes i res més, des de la Diputació un agraïment a l'Ajuntament de Roquetes també, a Quico que estan avui en representació de la Vuelta, sense, evidentment, sense la seva implicació i el compromís i també la voluntat de tornar aquí al nostre territori hauria sigut impossible, al Merxol, al Beloqui, a la Georgina i a totes i tots, també a les entitats que heu fet possible la jornada d'avui i als ciclistes que encara estan arribant, que l'etapa 70 i pico, n'hi ha alguns que ho heu fet molt ràpid, però poca broma en mil positius, per tant res més, xalem, aprofitem, gaudim i sobretot aprofitem per a dinamitzar les Terres de l'Ebre a través de l'esport. Moltes gràcies i bon dia.
6: Moltes gràcies, Enric. Als més veterans us sonarà la seva cara. Va participar als Jocs Olímpics de Barcelona 92 i va desenvolupar la seva carrera com a ciclista a les files de l'equip 11. Avui en dia no se li escapa cap detall. Coneix tots els ports i carreteres d'aquí, les de Castelló, d'on prové, però també les aragoneses, les andaluses i les gallegues, les de qualsevol racó. Ell és el director tècnic de la Vuelta, Quico García. Anem a conèixer-lo. Endavant. Bé, Quico, la primera és obligada. Gràcies per estar aquí en nom de l'Ajuntament de Roquetes. El primer, viurem el 26 d'agost un final d'etapa a Roquetes, l'avinguda del Port de Caro, el carrer Major, el Pare Romanyà i meta a l'avinguda de la Vall de Safan. Com serà aquest final?
9: Bueno, el final dependrà molt. Bueno, abans que res, bon dia a tothom i moltes gràcies a l'alcalde i a Roquetes per la invitació i també a la Diputació per la implicació. Sense ells no seria possible que la Vuelta arribara aquí a Roquetes. En quant al final d'etapa, pensem i vaig a desvelar una cosa que bueno, ho mantenia en secret. Farà cosa de 3-4 setmanes em van trucar d'un dels equips World Tour que estaven reconeixent les etapes de Vuelta, i quan van arribar al reconeixement d'esta me van trucar des de Pauls i em van dir quina sorpresa, però positivament parlant, és a dir, era un dia que ells van apuntar com a possible etapa sorpresa de la Vuelta. Per què? Pues perquè no té grans ports de muntanya, no té molts metres acumulats, però sí té molts factors que poden influir en el esdeveniment final de l'etapa, no? Com bé ha dit Enric, passem per el delta. Si fa vent pot ser un factor clau, i després l'emboscada de Pauls, pues, jo crec que molt poca gent se l'espera i pot ser un final decisiu. I aquí els últims metres, pues, també un sprint, jo crec que té que ser espectacular. Possiblement sigui un grup prou reduït, però penso que pot ser una de les etapes sorpresa d'esta edició de la Vuelta.
6: És a dir, estem davant dos possibles escenaris, no? És a dir, que es trenqui el grup a l'alt de Pauls i, per exemple, pot saltar un Van Der Poel, pot saltar un Van Aert, si és que finalment venen, o acabar un sprint aquí amb Pedersen, Philipsen o Girmay, per exemple, no?
9: Bueno, tu ahí tens la llista i està tothom. ojalà puguen estar tots aquests corredors. Ja saps que al final, fins a que no acabi el tour, no sabrem exactament quina participació final tenim, però sempre diem el mateix: l'event i la cursa té que estar per damunt dels noms dels corredors que vinguin, i estigui qui estigui, segur que donaran un espectacle impressionant. En el cas, per exemple, de Van Aert, jo crec que és un corredor que si ve, que ja ho ha confirmat, pot ser una etapa molt interessant per a ell. Estic segur que pot passar un port com el de Pauls i, com a bon clàssic oman, pot aguantar perfectament els últims quilòmetres i la zona de vent i de més, o sigui que si estava en aire serà un dels favorits segur.
6: Potser no toca parlar de noms, però és que hi ha un nom que hi va saltar a la palestra, que és Pogacar, a través d'una pregunta de la premsa, que l'Alberto de Mónaco l'ha convidat a córrer aquesta vuelta. És l'as que tens guardat a la màniga?
9: Bueno, si ho sapigués no t'ho diria. No, sempre diem el mateix, tot depèn de com acaba el Tour de França, no? Tot sembla que aquest any sí que pot ser, sigui que és de veres que Tadej viu a Mònaco, té bona relació amb el príncep, suposa que tindrà una motivació extra per sortir d'allí. Hi ha que veure com es recupera del Tour, encara no ha acabat el Tour, hi ha que veure com, però com a organitzador sempre tenim dubtes, no? Per un costat està clar que a tothom li agradaria tindre a Pogacar a la sortida i a la llista de participants, perquè tot el que remou a nivell mediàtic, a nivell de públic, és impressionant i és el que ens fa falta. Però després, per l'altra banda, tens la por de que si està, pues, te pot decidir la carrera a la quarta etapa en Andorra, no? I això sempre et fa una mica de por. Però bueno, jo crec que després de l'esforç del Tour i bueno, hasta que torne a entrar un poc en el millor nivell, podem passar unes etapes i això pot fer que la carrera encara estigui oberta.
6: Anem a detalls de l'etapa. A quina velocitat poden entrar a la ciutat els ciclistes i quant de temps calcules de fer aquest recorregut aproximadament de quilòmetre i mig fins a la meta?
9: Pues fàcilment cap als 60 km per hora de mitja, és a dir, un minut quilòmetre, més o menys. Tot també depèn de com arriba la cursa, no? És a dir, si arriba un grupet de 4 o 5 i es van vigilant i de més, pues segurament no es farà tan ràpid, però si hi ha una possible arribada a l'esprint, bueno, seran velocitats altíssimes. Per això, i vull que agrair una altra vegada l'esforç que ha fet l'Ajuntament, perquè quan arribem i veiem i reconeixem els finals d'etapa, sempre demanem moltes coses als ajuntaments, no? Perquè hi ha molt d'immobiliari urbà, hi ha molts obstacles que bueno, fiquen en dificultat o poden ficar en perill la seguretat del ciclista, ressaltos, barens, bueno, isletes, tot tipus de mobiliari urbà que pot dificultar un poc el final d'etapa, i demanem sempre molt d'esforç als ajuntaments, i vull que agrair l'esforç que ha fet l'Ajuntament de Roquetes en fer que este final sigui un final molt limpio, i com ha dit abans, crec que l'esprint serà espectacular perquè pica una mica cap amunt i pot ser molt interessant.
6: La corba anterior a l'esprint, que gires a dreta, és a dir, per la gent de Roquetes, es puja per Romanyà, es passa per davant de l'escola, es passa per la tela de l'institut i s'agafa la rotonda del Vilaverd cap a dalt. Aquella corba pot ser decisiva?
9: Bueno, ahí ha que entrar molt ben col·locat, crec que són 260-270 metres des de la curva hasta meta, qual vol dir que ja tens que estar molt ben col·locat. La curva en si no té massa problema, és cert que n'hi ha un tram justet abans de la curva que és una mica estret, però jo crec que vindrà prou enfilat, i la curva en si ja és una carretera o un carrer molt ample i no tindrà cap problema.
6: Quines virtuts tenen, segons tu, perquè et coneixes molt bé el territori, les Terres de l'Ebre per acollir grans esdeveniments ciclistes, que esperem que no sigui l'últim a casa nostra?
9: Jo crec que com a bons veïns que som, tant Castelló com Terres de l'Ebre, tenim un territori molt similar, no? És a dir, tenim la gran sort de comptar en una zona plana cap a la costa, que en el cas de Terres de l'Ebre damunt està el delta, que dona molt de joc, amb la dificultat per al ciclisme que és el vent, i per al ciclisme de competició vull dir que pot ser un factor que influeixca més en el resultat, però després a l'interior te pots trobar tot tipus de ports i de muntanya, qual és una combinació perfecta per a l'ús de la bicicleta i la pràctica del ciclisme. Crec que som Terres de l'Ebre, Castelló, són territoris perfectes perquè damunt la climatologia de tot l'any fa que siguin territoris perfectes per la pràctica de la bicicleta i que te donen molta varietat, que un dia tens que fer pla o pots fer, que vols fer muntanya o pots fer, o sigui que això no tots els territoris poden dir-ho.
6: I a l'última, Quico, hem d'obrir el meló perquè estem a Roquetes, tenim el Montcaro pròximament, els pròxims anys, una etapa 17, una etapa 18 amb arribada al cim de Montcaro. Com ho valoreu des de la Vuelta?
9: És un meló prou interessant. No, vull dir, ho valorem com a una possibilitat real, però altra vegada tenim que demanar-li, en aquest cas a Diputació, suposo, que hi ha que fer un esforç per tindre un espai al cim que permetis que muntar tot el que portem. I no és per capritxo, sinó perquè si ho fem i les televisions no poden estar-hi, no té ningú sentit, perquè no ho podem mostrar al món. Entonces, el nostre esport es té que ensenyar a tothom i a tots els... tingueu en compte que arribem pràcticament a 200 països en les retransmissions i no té ningú sentit que fem una etapa i que no puguem mostrar el territori a aquests 200 països. Lo qual és un port fantàstic, és una arribada que segurament farà història al món del ciclisme, però per acollir una gran volta hi ha que tindre una infraestructura que a dia d'avui no se té.
6: Pues Quico, moltes gràcies per estar avui aquí amb tots nosaltres i ens veiem el pròxim 26 d'agost a la Vuelta.
9: Moltes gràcies.
6: Bé, jornades com les d'avui ens permeten compartir ruta amb ídols que vam tenir a la infància i a la joventut. És un plaer per mi donar la benvinguda, demanem ja que pugen a l'escenari, a Joseba Beloki, Georgina Agell i Melcior Mauri. Endavant, sisplau. Déu-n'hi-do quanta qualitat tenim a sobre l'escenari. Repassem una mica el palmarès. Joseba Beloki, 3 podis a la General del Tour de França. Georgina Agell, ciclista professional i impulsora del projecte Amb Diabetis També Es Pot. I Melcior Mauri, últim català a guanyar la Vuelta l'any 1991. Començarem amb aquesta taula rodona que tant esperàvem amb el dia d'avui. Joseba, buenos días, bienvenido a Terres de l'Ebre, a Roquetes. ¿Qué tal la etapa de hoy? ¿Han picado las piernas?
10: Buen día. Sí, claro, como siempre. Ha habido un momento ahí...
6: El Esterrato, ¿eh?
10: Esterrato es algo que yo ya conocía esa zona. Cuando se presentó la edición de la Vuelta, no caí, que era eso... Y ostras, hoy que lo he visto, estoy de acuerdo con lo que comentaba Kiko, ¿no? Yo creo que va a ser una gran sorpresa. No sé si para muchos va a ser una buena sorpresa, pero yo sí que creo que es una sorpresa productiva y que le va a dar un juego a la etapa increíble.
6: Georgina, ¿cómo has estado compartir aquest matí amb tota aquesta gent?
11: Ostras, doncs molt emocionant. No esperava que hi hagués tanta gent. Y al final para mí es un placer poder estar con estas dos eminencias que para mí forman parte también de mi infancia. Es cierto que cuando yo era joveneta no era 100% aficionada al ciclismo, pero al final la época Indurain la hemos vivido todos desde chiquitines y el tenerte aquí para mí también es un honor porque no te conocía personalmente. A Melchor lo conocí el otro día en el Tour, que ya fue un honor para mí sin que él lo supiera, y bien, al final pues increíble, porque veus la llantada que hi ha a Tortosa, Roquetes, i no m'ho esperava. Increïble.
6: Molt bé. Melcior, què és el que més t'ha sorprès? El Melcior és de la zona d'Osona, és de Vic. Què és el que més t'ha sorprès de les carreteres de Terres de l'Ebre?
12: Bueno, són carreteres, jo no ho coneixia, havia fet alguna que altra cursa, però no tinc l'hàbit de venir en aquestes terres i realment et quedes sorprès positivament, no? De la quantitat de carreteres que hi han, carreteres tranquil·les i que t'endinses a la muntanya i és un paradís, no? O sigui, realment pots gaudir molt del que ens agrada, no? Del ciclisme, de la natura i de bones carreteres.
6: També suposo que t'ha sorprès les vistes del riu, per exemple, des de Coll de Som, eren molt, molt boniques.
12: Correcte, sí, exacte. Vas baixant i vas veient el riu a la teva esquerra i, per tant, és molt atractiu, molt gratificant.
6: Joseba, por aquí veo a un que s'han quedat algun pitbull. Hay pitbulls també en Roquetes i Terres de l'Ebre, però creo, i disculpeu si m'equivoco, que ningú no ha intentat un Everesting en Montcaro. Estamos hablando de un coloso para ti?
10: Mira, yo recuerdo que la primera vez que vine a trabajar aquí a Tortosa, pusimos en marcha todo lo que es el proyecto de Sibe Hotel Sunbike en el Corona, y recuerdo que aquella primera noche, cenando con la propiedad, me dijo Marc Alaró, el propietario, me dijo: "Eso, mañana vamos a ir, te voy a enseñar un puerto que tenemos aquí". Joder, subí hasta arriba, hasta las antenas, pasé frío, había una boina bastante bien metida. Y recuerdo que nada más llegar abajo le mandé un mensaje a Escartín, le dije: "Estoy convencido que conoces esto, pero hostia, esto es un puerto tour". Fue la expresión un poco que a mí me vino, lo primero que me vino a la cabeza es que, viendo cómo está configurado Caro, y es cierto que me da mucha pena que esos últimos 3 kilómetros no se puedan aprovechar, creo que primero no va a tener, como decía Kiko, no va a tener... No es, técnicamente no es posible, porque cuesta mucho la tele, el hospitality de arriba, las antenas también yo creo que perjudican un poco, pero yo creo que es un puerto que, en cuanto a orografía, es un puerto tour. Yo tampoco voy a repetir un Everesting, lo hice, fue un ejercicio de una calentada de un vasco en una sobremesa, pero creo que los años van pasando y aquello también me pasó factura. Son 14 horas que me tiré ahí arriba dando vueltas y sufrí muchísimo, sí.
6: Georgina, per aquells que desconeguen el projecte, volem saber-ne més. Parla'ns del projecte Amb Diabetes També Es Pot.
11: Doncs mireu, Con Diabetes También Se Puede, que és la meva marca des del 2018-2019, es va crear perquè jo sóc diabètica tipus 1, porto sensor de glucosa, bomba d'insulina, i al final, en una calentada, però no de sobremesa, saliendo del endocrino, donde me dijo que no me podían dar el sensor de glucosa, dije: "Tengo que hacer algo para dar un poquito de visualización a mi manera de vivir, ¿no? No puede ser que nos estamos acercando a un coronavirus y yo no pueda acceder por seguridad social a unos sensores de glucosa, ¿no? Que para mí eran calidad de vida en mi día a día y encima de la bicicleta, ¿no? Ostras, se me pasó por la cabeza hacer 24 horas en Montmeló y preparármelo de manera individual. Tuve la gran suerte que me ayudara una marca como es Speed Six, que son de aquí de Amposta. Dieron todo lo que pudieron por mí, me ayudaron a patentar la marca y empezó como un reto personal, que yo ya competía a nivel nacional, y eso me llevó a hacer un poquito ultradistancia, un parell d'anys, y bé, a poc a poc, doncs, els entrenaments i tot, em vaig donar compte que podia arribar molt de públic, que al final la diabetis és un hàndicap. És com la meva criptonita, no? I bueno, avui el Sam ho ha pogut veure, que ha estat tota la ruta amb mi, entre altres ciclistes. Una marxa de cicloturista, un paseo com el de hoy, precioso. Tu querries estar delante i guanyar tothom, no? Pues no. Sortim i tinc una hiperglucèmia. Què faig? Buah, sortim rodant amb el primer grupet, un ritme boníssim, pum, i he de començar a pujar. El Sam ha fet mitja volta i m'ha vingut a buscar, perquè he dit, va, se'm cristal·litzaven els músculs que no podia més. Clar, com li expliques a algú que potser has corregut la volta a Catalunya y hoy no tiras. Pues bueno, al final jo sempre dic que la meva marca també va néixer per ajudar d'altres. Tinc molts seguidors arreu del món, no tothom té accés als sensors de glucosa com jo. A Sud-amèrica està morint gent i als Estats Units perquè no tenen l'accés a la medicació com tenim nosaltres aquí, i al final donar una miqueta de visualització a la nostra manera de viure sense ànim de lucre, perquè al final l'únic que volem és que ens conegueu, que conegueu que realment podem arribar també on volem. Però mireu, justament ahir vaig conèixer un metge de medicina general, un doctor, ayer me confirmó que me puedo considerar privilegiada por tener la vida que tengo, porque en Sudamérica ser diabético tipo 1 es extremada delgadez y podríamos decir como una persona de calle, que no tienen mucha, no tenen molta, no viuen molts anys perquè no tenen accés a la medicació. Llavors ara puc entendre el per què tinc tant de seguidor fora d'Espanya. També em sorprèn perquè no tothom et diu això. Clar, et quedes així una mica parat, si no ho vius amb les teves pròpies carns doncs no t'ho creus, no? Però al final dir-li a algun nen que pot arribar a ser esportista professional, ara tenim un gran exemple també al tennis com és Zverev. Bueno, ahí estem, no? Hi ha un equip professional també de diabètics que es diu Team Novo Nordic, que és una farmacèutica. Tenim el gran David Lozano de Girona, que corre allà, que és molt amic meu, també m'ha ajudat molt amb dubtes que he tingut jo amb l'alimentació damunt de la bicicleta. Ja no és només que no vulguis tindre rampes, sinó que els nivells de glucosa estiguin bé, els carbohidratos. El friquisme, el ciclisme és màxim, no? Vols fer arribar el teu cos al límit, compraries tota la suplementació esportiva del planeta Terra, però hi ha un moment que el teu cos diu, ep, cuidado, que avui no pots. Llavors has d'acceptar la realitat, has d'aixecar el peu. Jo avui, a més d'un, li he dit passa, passa, sense estrès. I també hem de ser conscients, la diabetis m'ajuda a viure la realitat de dir, ostres, no només per una enfermedad que em posa límit físicament, sinó que estem exposats a la via pública amb els cotxes, i dies com avui han de ser clars exemples que, per exemple, el tràfic està obert, no podem envair el sentit contrari. Vull dir, hem de ser conscients que amb un simple afilador hi ha molts corredors que han perdut la vida. Hi havia molta gent, ja no només avui, però un calentón de grupeta de me voy a dejar la vida, però és que t'hi pots deixar la vida. I un afilador que t'enviï terra, que vingui un cotxe de cara i que se t'emporti, t'hi quedes. Llavors ja no només dic con diabetes també se puede, sinó que hem de ser conscients de la realitat de lo que ens exposem, donar exemple, perquè la convivència a nivell estatal, segons on et mous del territori, és diferent. No tothom ens respecta igual. Avui m'he sentit molt a gust a les vostres carreteres, un gran plaer per part de camions, cotxes, ens donaven pas, ens respectaven. Amb el tarragonès això em costa, us ho he de dir. I molt bé, molt contenta. Al final l'únic que vull és mostrar la meva manera de viure, arribar fins on pugui. Sí que és cert que depèn en quina edat, és que les nenes de 20 pugen molt fortes i em passen la mà per la cara, però jo estaré aguantant tot el que pugui. Sempre he dit que encara que sigui des d'un cotxe, donant tota la meva experiència o corrent, o sigui, a mi m'agradaria ser directora però alhora corredora, que això és difícil, i estem en procés. Espero poder donar molt de tot el que jo sé, que sóc molt tècnica i m'agrada molt transmetre tot el que jo sé al final.
6: Déu-n'hi-do, Georgina, perquè has llançat un missatge molt, molt, molt didàctic i estàvem tots bocabadats escoltant-te. Melcio, parlàvem amb el Beloki d'un repte personal que va ser l'Everesting al Montcaro, amb la Georgina al projecte de diabetis. i potser el teu gran repte personal va ser l'any 1991 guanyant la Vuelta i a més per davant d'Indurain al podi. Com ho vas viure i què va significar per a tu?
12: Bueno, per mi evidentment la Vuelta a Espanya del 91 va ser un abans i un després de la meva carrera esportiva. Jo no era el favorit ni molt menys per aconseguir la victòria, inclús dintre del meu equip tenia companys que estaven més capacitats que jo, com és Mariano Lejarreta i Anselmo Fuerte, però jo vaig ser una mica la sorpresa d'aquella Vuelta, no? També tinc que dir que va ser una Vuelta que per les meves característiques físiques crec, si no m'equivoco, hi van haver 5 contrarellotges. Avui en dia Kiko la contrarellotge per trios, una contrarellotge per equips, 5 o 4 podria haver passat,
6: individual.
12: Trios per equips i dos individuals, Caladort i Valladolid, 4. On es veu avui en dia una tantes contrarellotges en una Vuelta, en una gran Volta, no? Per tant, dintre de les meves... I una cronoescalada, m'he deixat la cronoescalada de Valdezcaray. Me'n deixava 5. Per tant, bueno, evidentment, dintre de les meves característiques com a contrarellotgista vaig poder aprofitar aquella edició i a més amb un excel·lent estat de forma pues, per bueno, suplir la meva mancança de l'alta muntanya, que la vaig passar molt bé però sempre cedint una mica de temps, i a la contrarellotge recuperar i treure temps als principals favorits o escaladors, no? Com tu dius, el podi d'aquella Vuelta, jo amb els anys sempre dic que va engrandir encara més la meva victòria, perquè aquell mateix any el Miguel Indurain va guanyar el seu primer tour de 5, i jo cada cop que el Miguel guanyava un tour anava traient pit, no? Volien dir, ostres, en aquest l'he guanyat, no? A la Vuelta. I el Marino tercer, no? Per tant, va costar, va ser difícil, vaig haver de lluitar contra la meva pròpia desconfiança, perquè jo tampoc sabia que podia ser capaç de guanyar aquella Vuelta. Va haver un dia clau, la cronoescalada de Valdezcaray, que amb el resultat i el rendiment que vaig treure en aquella cronoescalada va ser quan jo vaig començar a pensar personalment: Melcior, per què no pots guanyar aquesta Vuelta Ciclista a Espanya, no? Per tant, aquell dia em vaig començar a creure jo mateix de que per què no podia guanyar-la, i per sort, doncs, així va ser.
6: Quines són les claus per Melcior per rendir sobre la bici?

0: Anna Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de les tretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Els esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya contra l'Escònia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
8: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
8: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
8: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi, ho ha explicat a la xarxa.
9: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
8: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una centena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
4: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
1: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
11: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i vaig millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
12: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
13: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
12: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
2: Notícies en xarxa.
1: En setem, plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciemen i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
15: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
14: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Vives.
16: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
17: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
16: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les rondes i de la Gran Via.
4: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
1: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
4: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
1: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
4: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic que han passat de 80 a 116.
1: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problema. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
19: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
18: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
6: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona, el València i el Barça. El 19 de setembre, els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
20: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip, un labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà conjunt verd i negre, un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
21: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
20: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
6: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
0: un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
6: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació, es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1 metre i 98 centímetres i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou, és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laseu ha incorporat Palmyre Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
7: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
6: Doncs demà es farà aquesta presentació de Dejemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blaquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
22: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
6: Mirari Uria, més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com els vapejadors o les cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mónica García es la ministra de Sanidad.
2: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: De fet, continuem parlant de salut perquè unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut van anar la setmana passada pels efectes relacionats amb la calor. El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació de Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació, volem dir, o síncopes. Tot i això, la calor continua, hem d'estar atents perquè la primera meitat de l'estiu de 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana presenta una anomalia de més de 3,8 graus, superant el rècord establert l'any passat, que era de 3,6 graus. I l'empresari Julio Martínez no aclareix amb qui va mediar Zapatero pel rescat del Plus Ultra ni quan va cobrar. Martínez ha ratificat davant de l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge. I parlem del Palau de la Música Catalana, que proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una nova entrada directa des de Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i també botiga.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a 13 al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després, recordem, d'una anterior detenció el passat dia 4 de juliol.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Es va decretar a presó provisional sense fiança per al primer detingut. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus d'universitats. Són punts destacats a l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans d'anar de vacances i que haurà d'aprovar això sí al Congrés. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments i productes sanitaris que vol garantir més equitat, diuen, d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut. Mónica García es ministra de Sanidad.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares, generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Més qüestions. La diputada de Junts, Ana Navarro, ha anunciat la renúncia a la seva acta durant la reunió del grup parlamentari. Segons un comunicat de la formació, Navarro deixa l'escó per motius personals i professionals, tot i que continuarà, això sí, formant part de la direcció permanent i de la direcció executiva de Junts. Va ser elegida diputada a les eleccions del 2024, anava de número 2 a la llista de Carles Puigdemont. I per renovament de calor, la primera meitat de l'estiu d'aquest 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha presentat una anomalia de 3,8 graus més, superant el rècord establert l'any passat de 3,6. I entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i exigeixen una nova regulació. El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport del Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Antena Caro, la fórmula.
1: I wanna thank me.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. You know the hardest...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar i vapejar a l'aire lliure, a llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat o prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac a productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica. Una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com obesitat abdominal, hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa a la sang. I el govern espanyol ha posat en marxa el Pla Automés, el nou programa d'ajudes per impulsar la compra de vehicles electrificats després del Moves Tercer. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases reguladores del pla, dotat en 400 milions d'euros que permetrà obtenir subvencions de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric i fins a 5.000 per a furgonetes i camions lleugers. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta apel·lant al present i al futur. La manifestació unitària tindrà un lema "I soc i som" pel present i pel futur independència i tornarà a ser descentralitzada a les seus de Barcelona, Girona i Amposta per canalitzar el malestar de la societat catalana en qüestions com els problemes de rodalies, la dificultat d'accedir a l'habitatge o la situació, diuen, dels serveis públics. I el canvi climàtic podria reduir fins un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040, així ho indiquen els resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyala que una gestió forestal adequada podria fer que això es revertís entre un 8 i un 10%.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Ganes de gran esdeveniment. Roquetes ha començat a escalfar motors aquest passat dissabte per rebre l'arribada de la Vuelta el pròxim 26 d'agost, amb una jornada cicloturista que ha comptat amb la participació de fins a 110 ciclistes. El gran al·licient ha estat veure en acció Joseba Beloki, Melcior Mauri i Georgina Agell, que també han pres part en una taula rodona en acabar. Durant l'activitat, els participants han completat el recorregut del tram final de l'etapa amb una distància de 71 quilòmetres i un desnivell positiu de 950 metres amb el port de l'Alt de Paüls de tercera categoria i un sector desterrat com a principal dificultat. L'acte, amb inici i final a l'hora de Cruells, ha tingut l'organització de l'Ajuntament de Roquetes i Ebre Cycling, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la col·laboració del Club BTT Roquetes, Terres de l'Ebre en els avituallaments, i la Penya Ciclista Baix Ebre i Fàbregues Bicicletes en l'assistència mecànica. Després de la benvinguda a càrrec de l'alcalde de Roquetes, Ivan García, la regidora de Turisme i Esport, Sonia Andrade, i el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, el públic va poder gaudir de les intervencions de veus autoritzades en el món del ciclisme per parlar tant de la jornada com de la dimensió d'un esdeveniment com la Vuelta. Els tres cops podi al Tour de França, Joseba Beloki ha destacat el potencial de les Terres de l'Ebre com un destí ciclista de primer nivell, amb l'experiència acumulada de rodar per les carreteres i ports de casa nostra des de fa anys. Per la seva part, el guanyador de la Vuelta 1991, Melcior Mauri, ha explicat com va aconseguir aquella gesta per al ciclisme català, mentre que la reusenca Georgina Agell ha llançat un missatge de superació gràcies al seu projecte "Amb diabetis també es pot". Al seu torn, el director tècnic de la Vuelta, Quico García, ha anticipat la possibilitat d'un final explosiu a Roquetes amb el pilot entrant a gran velocitat a la ciutat i no ha descartat el cim del Montcaro com a escenari d'un final d'etapa en futures edicions, tractant el seu encaix tant per condicionants esportius com logístics. Així, Roquetes serà la línia de meta el pròxim 26 d'agost de la cinquena etapa de la Vuelta 2026, l'única que recorrerà terres catalanes, amb final a l'avinguda de la Vall de Safan. Els ciclistes entraran al nucli urbà a través de l'avinguda del Port de Caro i també passaran pels carrers Major i Pare Romanyà. D'aquesta manera, es convertirà en el primer municipi ebrenc del segle XXI que esdevé seu de sortida o arribada de la competició en una jornada d'àmplia projecció internacional per a la ciutat, on s'espera la visita de milers de persones i la retransmissió televisiva a 190 països dels 5 continents del planeta. Escoltem ara la taula rodona que va tindre lloc a l'Hort de Cruells en aquesta jornada cicloturista, presentada pel cap de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes, Pau Folquer.
5: Bé, molt bon dia, benvinguts a tots i totes aquí a l'Hort de Cruells de Roquetes. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta jornada cicloturista prèvia a l'arribada de la Vuelta a Roquetes. Aquest recorregut pel tram final de l'etapa ens ha servit per escalfar motors de cara a la gran cita i ho han pogut fer gràcies a la col·laboració del Club BTT Roquetes Terres de l'Ebre, la penya ciclista Baix Ebre i també Fàbregues Motorsport, i el suport imprescindible de la Diputació de Tarragona i els nostres amics d'Ebre Cycling, que sempre estan disposats a donar un pas endavant per ajudar a fer créixer la família ciclista i regalar-nos unes sortides magnífiques arreu del territori. Per tots ells, per totes aquestes institucions i amics, des de l'Ajuntament de Roquetes, demanem el primer aplaudiment del matí. El pròxim 26 d'agost, Roquetes es convertirà en la primera seu ebrenca del segle XXI de la Vuelta. Els millors ciclistes del món recorreran les carreteres de les Terres de l'Ebre tal com heu fet vosaltres avui. Ha estat un treball de mesos, inclús d'anys, aconseguir aquesta etapa de picar pedra, i entre d'altres ha estat gràcies a la insistència de l'Ajuntament de Roquetes. Per això cridem a l'escenari, sisplau, a l'alcalde de Roquetes, senyor Ivan García.
6: Bon dia i moltes gràcies a totes i tots per participar, com ha dit Pau, d'esta jornada que el que pretenia era començar a escalfar motors, fer este xup-xup necessari per a l'arribada de la Vuelta, que com també ha dit Pau, perquè ho ha dit tot, el 26 d'agost tindrem la sort de que arribi a la nostra ciutat. Com també he dit, s'ha picat molta pedra i s'ha picat molta pedra de la mà, en este cas, del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per aconseguir una fita que feia molts anys que no aconseguia el nostre territori i que el proper 26 d'agost tindrem la sort, tant Roquetes com les Terres de l'Ebre, de gaudir d'una arribada de la Vuelta. Donar les gràcies al Patronat de Turisme, donar les gràcies a Brecycling i a la colla de BTT de Roquetes per ajudar-nos a organitzar aquesta jornada d'avui, que espero que us hagi agradat, tant el recorregut, però també aquells avituallaments a l'inici i al final i la sorpreseta que us heu trobat a mitjan. Com a alcalde és un honor poder rebre els millors ciclistes mundials el proper dia 26 i vos encoratjo a vindre vatros, famílies i tothom que coneguésseu a omplir Roquetes de gent i celebrar-ho de la millor manera. Moltíssimes gràcies i també aprofito per donar les gràcies als convidats que gaudirem ara de la tertúlia, que ens acabaran d'empapar d'este ciclisme de primer nivell que tindrem a Roquetes. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, alcalde. El que diem, l'etapa és un privilegi per a tots els amants del ciclisme i de l'esport en general. Una etapa que serà possible gràcies a l'aposta decidida de la Diputació de Tarragona per portar la competició a casa nostra. Per aquest motiu, demanem, sisplau, la presència a l'escenari del president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, senyor Enric Adell.
7: Bon dia a tothom, jo seré més breu que l'alcalde. La veritat és que estem molt contents a nivell de territori de poder gaudir després de tant de temps d'una etapa de la Vuelta. Crec que és una cosa que ens mereixíem tots els aficionats a l'esport i al ciclisme, i tindrem una etapa, com heu pogut veure fa uns moments, no? Una etapa que serà espectacular. Nosaltres heu fet els últims 70 quilòmetres, però abans prèviament també vindran de la zona del Delta. Vull dir que si el dia fa vent pot ser una etapa que abans d'arribar al tram final, que heu pogut veure que es trenca camp, és completament, en, com deia el Melchor, en alguna emboscada al tram final, que faltarà veure com poden aguantar les últimes rampes. La veritat és que és una oportunitat que tenim per a ensenyar el nostre territori, les Terres de l'Ebre, i no hi ha millor manera que fer-ho a través de l'esport, a través dels millors ciclistes del món, i és una oportunitat que hem d'aprofitar tothom, el dia 26 d'agost ho dia perfectament l'alcalde, és un dia per a sortir al carrer, per a gaudir en família, per a gaudir de l'esport i per a gaudir a casa nostra dels millors esportistes del món. Això només ho té com aquell que diu el ciclisme. Tindre l'oportunitat de veure per davant de casa teva els millors del món passa en molt poques disciplines. Per tant, aprofitem-ho, xalem al màxim i sobretot aprofitem la jornada d'avui també per a donar inici en este compte atràs que queda, com aquell que diu, menys d'un mes. I res més, des de la Diputació un agraïment a l'Ajuntament de Roquetes, també a Quico, que estan avui en representació de la Vuelta. Sense, evidentment, sense la seva implicació i el compromís i també la voluntat de tornar aquí al nostre territori hauria sigut impossible. Al Merxol, al Beloqui, a la Georgina i a totes i tots, també a les entitats que heu fet possible la jornada d'avui i als ciclistes que encara estan arribant, que l'etapa 70 i pico, n'hi ha alguns que ho heu fet molt ràpid, però poca broma en mil positius. Per tant, res més, xalem, aprofitem, gaudim i sobretot aprofitem per a dinamitzar les Terres de l'Ebre a través de l'esport. Moltes gràcies i bon dia.
5: Moltes gràcies, Enric. Als més veterans us sonarà la seva cara. Va participar als Jocs Olímpics de Barcelona 92 i va desenvolupar la seva carrera com a ciclista a les files de l'equip 11. Avui en dia no se li escapa cap detall. Coneix tots els ports i carreteres d'aquí, les de Castelló, d'on prové, però també les aragoneses, les andaluses, les gallegues, les de qualsevol racó. Ell és el director tècnic de la Vuelta, Quico García. Anem a conèixer-lo. Endavant. Bé, Quico, la primera és obligada. Gràcies per estar aquí en nom de l'Ajuntament de Roquetes. El primer, viurem el 26 d'agost un final d'etapa a Roquetes, l'avinguda del Port de Caro, el carrer Major, el Pare Romanyà i meta a l'avinguda de la Vall de Safan. Com serà aquest final?
8: Bueno, el final dependrà molt. Bueno, abans que res, bon dia a tothom i moltes gràcies a l'alcalde i a Roquetes per la invitació i també a la Diputació per la implicació. Sense ells no seria possible que la Vuelta arribara aquí a Roquetes. En quant al final d'etapa, pensem i vaig a desvelar una cosa que bueno, ho mantenia en secret. Farà cosa de 3-4 setmanes em van trucar d'un dels equips World Tour que estaven reconeixent les etapes de Vuelta, i quan van arribar al reconeixement d'esta me van trucar des de Pauls i em van dir quina sorpresa, però positivament parlant. És a dir, era un dia que ells van apuntar com a possible etapa sorpresa de la Vuelta. Per què? Pues perquè no té grans ports de muntanya, no té molts metres acumulats, però sí té molts factors que poden influir en el esdeveniment final de l'etapa, no? Com bé ha dit Enric, passem per el delta. Si fa vent pot ser un factor clau, i després l'emboscada de Pauls, pues, jo crec que molt poca gent se l'espera i pot ser un final decisiu. I aquí els últims metres, pues, també un sprint, jo crec que té que ser espectacular. Possiblement sigui un grup prou reduït, però penso que pot ser una de les etapes sorpresa d'esta edició de la Vuelta.
5: És a dir, estem davant dos possibles escenaris, no? És a dir, que es trenqui el grup a l'alt de Pauls i, per exemple, pot saltar un Van der Poel, pot saltar un Van Aert, si és que finalment venen, o acabar un sprint aquí amb Pedersen, Philipsen o Girmay, per exemple, no?
8: Bueno, tu ahí tens la llista i està tothom. ojalà puguen estar-hi tots aquests corredors. Ja saps que al final, fins a que no acabi el tour, no sabrem exactament quina participació final tenim, però sempre diem el mateix: l'event i la cursa té que estar per damunt dels noms dels corredors que vinguin, i estigui qui estigui, segur que donaran un espectacle impressionant. En el cas, per exemple, de Van Aert, jo crec que és un corredor que si ve, que ja ho ha confirmat, pot ser una etapa molt, molt interessant per a ell. Estic segur que pot passar un port com el de Pauls i, com a bon clàssic oman, pot aguantar perfectament els últims quilòmetres i la zona de vent i de més, o sigui que si estava en aire serà un dels favorits segur.
9: Potser no toca parlar de noms, però és que hi ha un nom que ahir va saltar a la palestra, que és Pogacar, a través d'una pregunta de la premsa, que l'Alberto de Mónaco l'ha convidat a córrer aquesta vuelta. És l'as que tens guardat a la màniga?
8: Bueno, si ho sapigués no t'ho diria. No, sempre diem el mateix, tot depèn de com acaba el Tour de França, no? Tot sembla que està en sí que pot ser, sigui que és de veres que Tadej viu a Mònaco, té bona relació amb el príncep, suposa que tindrà una motivació extra per sortir d'allí. Hi ha que veure com es recupera del Tour, encara no ha acabat el Tour, hi ha que veure com, però com a organitzador sempre tenim dubtes, no? Per un costat està clar que a tothom li agradaria tindre a Pogacar a la sortida i a la llista de participants, perquè tot el que remou a nivell mediàtic, a nivell de públic, és impressionant i és el que ens fa falta. Però després, per l'altra banda, tens la por de que si està, pues, te pot decidir la carrera a la quarta etapa en Andorra, no? I això sempre et fa una mica de por. Però bueno, jo crec que després de l'esforç del Tour i bueno, fins que torne a entrar un poc en el millor nivell, podem passar unes etapes i això pot fer que la carrera encara estigui oberta.
9: Anem a detalls de l'etapa. A quina velocitat poden entrar a la ciutat els ciclistes i quant de temps calcules de fer aquest recorregut aproximadament de quilòmetre i mig fins a la meta?
8: Pues fàcilment cap als 60 quilòmetres per hora de mitja, és a dir, un minut quilòmetre, més o menys. Tot també depèn de com arriba la cursa, no? És a dir, si arriba un grupet de 4 o 5 i es van vigilant i de més, pues segurament no es farà tan ràpid, però si hi ha una possible arribada a l'esprint, bueno, seran velocitats altíssimes. Per això, i vull que agrair una altra vegada l'esforç que ha fet l'Ajuntament, perquè quan arribem i veiem i reconeixem els finals d'etapa, sempre demanem moltes coses als ajuntaments, no? Perquè hi ha molt d'immobiliari urbà, hi ha molts obstacles que bueno, fiquen en dificultat o poden ficar en perill la seguretat del ciclista, ressaltos, barens, bueno, isletes, tot tipus de mobiliari urbà que pot dificultar un poc el final d'etapa, i demanem sempre molt d'esforç als ajuntaments, i vull que agrair l'esforç que ha fet l'Ajuntament de Roquetes en fer que este final sigui un final molt limpio, i com ha dit abans, crec que l'esprint serà espectacular perquè pica una mica cap amunt i pot ser molt interessant.
9: La corba anterior a l'esprint, que gires a dreta, és a dir, per la gent de Roquetes, es puja a Pares Romanyà, es passa per davant de l'escola, es passa per la tela de l'institut i s'agafa la rotonda del Vilaverd cap a dalt. Aquella corba pot ser decisiva?
8: Bueno, ahí ha que entrar molt ben col·locat, crec que són 260-270 metres des de la curva hasta meta, el qual vol dir que ja tens que estar molt ben col·locat. La curva en si no té massa problema, és cert que hi ha un tram justet abans de la curva que és una mica estret, però jo crec que vindrà prou enfilat, i la curva en si ja és una carretera o un carrer molt ample i no tindrà cap problema.
9: Quines virtuts tenen, segons tu, perquè et coneixes molt bé el territori, les Terres de l'Ebre per acollir grans esdeveniments ciclistes, que esperem que no sigui l'últim a casa nostra?
8: Jo crec que com a bons veïns que som, tant Castelló com Terres de l'Ebre, tenim un territori molt similar, no? És a dir, tenim la gran sort de comptar en una zona plana cap a la costa, que en el cas de Terres de l'Ebre damunt està el delta, que dona molt de joc, amb la dificultat per al ciclisme que és el vent, i per al ciclisme de competició, vull dir que pot ser un factor que influïsca més en el resultat, però després a l'interior te pots trobar tot tipus de ports i de muntanya, qual és una combinació perfecta per l'ús de la bicicleta i la pràctica del ciclisme. Crec que som Terres de l'Ebre, Castelló, són territoris perfectes perquè damunt la climatologia de tot l'any fa que siguin territoris perfectes per la pràctica de la bicicleta i que te donen molta varietat. Que un dia tens que fer pla o pots fer, que vols fer muntanya o pots fer, o sigui que això no tots els territoris poden dir-ho.
9: I a l'última, Quico, hem d'obrir el meló, perquè estem a Roquetes, tenim el Montcaro. Pròximament, els pròxims anys, una etapa 17, una etapa 18, amb arribada al cim de Montcaro, com ho valoreu des de la Vuelta?
8: És un meló prou interessant. No, vull dir, ho valorem com a una possibilitat real, però altra vegada tenim que demanar-li, en este cas a Diputació, suposo, que hi ha que fer un esforç per tindre un espai al cim que permetisca muntar tot el que portem. I no és per capritxo, sinó perquè si ho fem i les televisions no poden estar-hi, no té ningú sentit, perquè no ho podem mostrar al món. Entonces, el nostre esport es té que ensenyar a tothom i a tots els... tingueu en compte que arribem pràcticament a 200 països en, en les retransmissions, i no té ningú sentit que fem una etapa i que no puguem mostrar el territori a aquests 200 països. Per la qual és un port fantàstic, és una arribada que segurament farà història al món del ciclisme, però per acollir una gran volta hi ha que tindre una infraestructura que a dia d'avui no se té.
9: Pues Quico, moltes gràcies per estar avui aquí amb tots nosaltres i ens veiem el pròxim 26 d'agost a la Vuelta.
8: Moltes gràcies.
5: Bé, jornades com les d'avui ens permeten compartir ruta amb ídols que vam tenir a la infància i a la joventut. És un plaer per mi donar la benvinguda, demanem ja que pugen a l'escenari, a Joseba Beloki, Georgina Agell i Melcior Mauri. Endavant, sisplau. Déu-n'hi-do quanta qualitat tenim a sobre l'escenari. Repassem una mica el palmarès. Joseba Beloki, 3 podis a la General del Tour de França. Georgina Agell, ciclista professional impulsora del projecte Amb Diabetis També Es Pot. I Melcior Mauri, últim català a guanyar la Vuelta l'any 1991. Començarem amb aquesta taula rodona que tant esperàvem amb el dia d'avui. Joseba, buenos días, bienvenido a Terres de l'Ebre, a Roquetes. ¿Qué tal la etapa de hoy? ¿Han picado las piernas?
10: Buen día. Sí, claro, como siempre. Ha habido un momento ahí...
5: El este rato, ¿eh?
10: Este rato es algo que yo ya conocía esa zona. Cuando se presentó la edición de la Vuelta, no caí, que era eso... Y ostras, hoy que lo he visto, estoy de acuerdo con lo que comentaba Kiko, ¿no? Yo creo que va a ser una gran sorpresa. No sé si para muchos va a ser una buena sorpresa, pero yo sí que creo que es una sorpresa productiva y que le va a dar un juego a la etapa increíble.
5: Georgina, ¿cómo ha estat compartir aquest matí amb tota aquesta gent?
11: Ostres, doncs molt emocionant. No esperava que hi hagués tanta gent. Y al final para mí es un placer poder estar con estas dos eminencias que para mí forman parte también de mi infancia. Es cierto que cuando yo era joveneta no era 100% aficionada al ciclismo, pero al final la época Indurain la hemos vivido todos desde chiquitines y el tenerte aquí para mí también es un honor porque no te conocía personalmente. A Melchor lo conocí el otro día en el Tour, que ya fue un honor para mí sin que él lo supiera, y bien, al final pues increíble, porque veus la llantada que hi ha a Tortosa, a Roquetes, i no m'ho esperava. Increïble.
5: Molt bé. Melcior, què és el que més t'ha sorprès? El Melcio és de la zona d'Osona, és de Vic. Què és el que més t'ha sorprès de les carreteres de Terres de l'Ebre?
12: Bueno, són carreteres, jo no ho coneixia, havia fet alguna que altra cursa, però no tinc l'hàbit de venir en aquestes terres i realment et quedes sorprès positivament, no? De la quantitat de carreteres que hi han, carreteres tranquil·les i que t'endinses a la muntanya i és un paradís, no? O sigui, realment pots gaudir molt del que ens agrada, no? Del ciclisme, de la natura i de bones carreteres.
5: També suposo que t'ha sorprès les vistes del riu, per exemple, des de Coll de Som, eren molt, molt boniques.
12: Correcte, sí, exacte. Vas baixant i vas veient el riu a la teva esquerra i, per tant, és molt atractiu, molt gratificant.
5: Joseba, per aquí veo a un que s'han quedat algun pitbull. Hay pitbulls també en Roquetes i Terres de l'Ebre, però creo, i disculpeu si m'equivoco, que ningú no ha intentat un Everesting en Montcaro. Estamos hablando de un coloso para ti?
10: Mira, yo recuerdo que la primera vez que vine a trabajar aquí a Tortosa, pusimos en marcha todo lo que es el proyecto de Sibe Hotels and Bike en el Corona, y recuerdo que aquella primera noche, cenando con la propiedad, me dijo Marc Alaró, el propietario, me dijo: "Eso, la mañana vamos a ir, te voy a enseñar un puerto que tenemos aquí". Joder, subí hasta arriba, hasta las antenas, pasé frío, había una boina bastante bien metida. Y recuerdo que nada más llegar abajo le mandé un mensaje a Escartín, le dije: "Estoy convencido que conoces esto, pero hostia, esto es un puerto tour". Fue la expresión un poco que a mí me vino, lo primero que me vino a la cabeza es que, viendo cómo está configurado Caro, y es cierto que me da mucha pena que esos últimos 3 kilómetros no se puedan aprovechar, creo que primero no va a tener, como decía Kiko, técnicamente no es posible, porque cuesta mucho la tele, el hospitality de arriba, las antenas también yo creo que perjudican un poco, pero yo creo que es un puerto que, en cuanto a orografía, es un puerto tour. Yo tampoco voy a repetir un Everesting, lo hice, fue un ejercicio de una calentada de un vasco en una sobremesa, pero creo que los años van pasando y aquello también me pasó factura. Son 14 horas que me tiré ahí arriba dando vueltas y sufrí muchísimo, sí.
5: Georgina, per aquells que desconeguen el projecte, volem saber-ne més. Parla'ns del projecte Amb Diabetes També Es Pot.
11: Doncs mireu, Con Diabetes También Se Puede, que és la meva marca des del 2018-2019, es va crear perquè jo sóc diabètica tipus 1, porto sensor de glucosa, bomba d'insulina, i al final, en una calentada, però no de sobremesa, saliendo del endocrino, donde me dijo que no me podían dar el sensor de glucosa, dije: "Tengo que hacer algo para dar un poquito de visualización a mi manera de vivir, ¿no? No puede ser que nos estamos acercando a un coronavirus y yo no pueda acceder, por seguridad social, a unos sensores de glucosa, ¿no? Que para mí eran calidad de vida en mi día a día y encima de la bicicleta, ¿no? Ostras, se me pasó por la cabeza hacer 24 horas en Montmeló y preparármelo de manera individual. Tuve la gran suerte que me ayudara una marca como es Speed Six, que son de aquí de Amposta. Dieron todo lo que pudieron por mí, me ayudaron a patentar la marca, y empezó como un reto personal, que yo ya competía a nivel nacional, y eso me llevó a hacer un poquito ultradistancia, un paraidanch, y bé, a poc a poc, doncs, els entrenaments i tot, em vaig donar compte que podia arribar molt de públic, que al final la diabetis és un hàndicap, és com la meva criptonita, no? I bueno, avui el Sam ho ha pogut veure, que ha estat tota la ruta amb mi, entre altres ciclistes. Una marxa de cicloturista, un paseo como el de hoy, precioso. Tu querrías estar delante i guanyar tothom, no? Pues no, sortim i tinc una hiperglucèmia, què faig? Buah, sortim rodant amb el primer grupet, un ritme boníssim, pum, i he de començar a pujar. El Sam ha fet mitja volta i m'ha vingut a buscar, perquè he dit: "Va, se'm cristal·litzaven els músculs que no podia més. Clar, com li expliques a algú que potser has corregut la Volta a Catalunya i oi, no tires? Pues bueno, al final jo sempre dic que la meva marca també va néixer per ajudar d'altres. Tinc molts seguidors arreu del món, no tothom té accés als sensors de glucosa com jo. A Sud-amèrica està morint gent i als Estats Units perquè no tenen l'accés a la medicació com tenim nosaltres aquí, i al final donar una miqueta de visualització a la nostra manera de viure sense ànim de lucre, perquè al final l'únic que volem és que ens conegueu, que conegueu que realment podem arribar també on volem. Però mireu, justament ahir vaig conèixer un metge de medicina general, un doctor, ayer me confirmó que me puedo considerar privilegiada por tener la vida que tengo, porque en Sudamérica ser diabético tipo 1 es extremada delgadez y podríamos decir como una persona de calle, que no tienen mucha, no tenen molta, no viuen molts anys perquè no tenen accés a la medicació. Llavors ara puc entendre el per què tinc tant de seguidor fora d'Espanya. També em sorprèn perquè no tothom et diu això. Clar, et quedes així una mica parat, si no ho vius amb les teves pròpies carns doncs no t'ho creus, no? Però al final dir-li a algun nen que pot arribar a ser esportista professional, ara tenim un gran exemple també al tennis com és Zverev, bueno, ahí estem, no? Hi ha un equip professional també de diabètics que es diu Team Novo Nordic, que és una farmacèutica. Tenim el gran David Lozano de Girona que corre allà, que és molt amic meu, també m'ha ajudat molt amb dubtes que he tingut jo amb l'alimentació damunt de la bicicleta. Ja no és només que no vulguis tindre rampes, sinó que els nivells de glucosa estiguin bé, els carbohidratos, el friquisme, el ciclisme és màxim, no? Vols fer arribar el teu cos al límit, compraries tota la suplementació esportiva del planeta Terra, però hi ha un moment que el teu cos diu, ep, cuidado, que avui no pots. Llavors has d'acceptar la realitat, has d'aixecar el peu. Jo avui a més d'un li he dit passa, passa, sense estrès. I també hem de ser conscients, la diabetis m'ajuda a viure la realitat de dir, ostres, no només per una enfermedad que em posa el límit físicament, sinó que estem exposats a la via pública amb els cotxes, i dies com avui han de ser clars exemples que, per exemple, el tràfic està obert, no podem envair el sentit contrari. Vull dir, hem de ser conscients que amb un simple afilador hi ha molts corredors que han perdut la vida. Hi havia molta gent, ja no només avui, però un calentón de grupeta de me voy a dejar la vida, però és que t'hi pots deixar la vida. I un afilador que t'enviï terra, que vingui un cotxe de cara i que se t'emporti, t'hi quedes. Llavors ja no només dic con diabetes també se puede, sinó que hem de ser conscients de la realitat de lo que ens exposem, donar exemple, perquè la convivència a nivell estatal, segons on et mous del territori, és diferent. No tothom ens respecta igual. Avui m'he sentit molt a gust a les vostres carreteres, un gran plaer per part de camions, cotxes, ens donaven pas, ens respectaven. Al tarragonès això em costa, us ho he de dir. I molt bé, molt contenta. Al final l'únic que vull és mostrar la meva manera de viure, arribar fins on pugui. Sí que és cert que depèn en quina edat, és que les nenes de 20 pugen molt fortes i em passen la mà per la cara, però jo estaré aguantant tot el que pugui. Sempre he dit que encara que sigui des d'un cotxe, donant tota la meva experiència o corrent, o sigui, a mi m'agradaria ser directora però alhora corredora, que això és difícil, i estem en procés. Espero poder donar molt de tot el que jo sé, que sóc molt tècnica i m'agrada molt transmetre tot el que jo sé al final.
13: Déu-n'hi-do, Georgina, perquè has llançat un missatge molt, molt, molt didàctic i estàvem tots bocabadats escoltant-te. Melcio, parlàvem amb el Beloki d'un repte personal que va ser l'Everesting al Montcaro, amb la Georgina al projecte de diabetis, i potser el teu gran repte personal va ser l'any 1991 guanyant la Vuelta, i a més per davant d'Indurain al podi. Com ho vas viure i què va significar per a tu?
12: Bueno, per mi evidentment la Vuelta a Espanya del 91 va ser un abans i un després de la meva carrera esportiva. Jo no era el favorit ni molt menys per aconseguir la victòria. Inclús dintre del meu equip tenia companys que estaven més capacitats que jo, com és Mariano Lejarreta i Anselmo Fuerte, però jo vaig ser una mica la sorpresa d'aquella Vuelta, no? També tinc que dir que va ser una Vuelta que, per les meves característiques físiques, crec, si no m'equivoco, hi van haver 5 contrarrellotges. Avui en dia, Kiko, la contrarrellotge per trios, una contrarrellotge per equips, 5 o 4, poder m'he passat,
13: Individual.
12: Trios per equips i dos individuals, Caladort i Valladolid, 4. On es veu avui en dia una tantes contrarrellotges en una Vuelta, en una gran Volta, no? Per tant, dintre de les meves... I una cronoescalada, m'he deixat la cronoescalada de Valdezcaray. Me'n deixava 5. Per tant, bueno, evidentment, dintre de les meves característiques com a contrarrellotgista vaig poder aprofitar aquella edició i a més amb un excel·lent estat de forma, pues, per bueno, suplir la meva mancança de l'alta muntanya, que la vaig passar molt bé, però sempre cedint una mica de temps, i a la contrarrellotge recuperar i treure temps als principals favorits o escaladors, no? Com tu dius, el podi d'aquella Vuelta, jo amb els anys sempre dic que va engrandir encara més la meva victòria, perquè aquell mateix any el Miguel Indurain va guanyar el seu primer tour de 5, i jo cada cop que el Miguel guanyava un tour anava traient pit, no? Volien dir, ostres, en aquest l'he guanyat, no? A la Vuelta. I el Marino tercer, no? Per tant, va costar, va ser difícil, vaig haver de lluitar contra la meva pròpia desconfiança, perquè jo tampoc sabia que podia ser capaç de guanyar aquella Vuelta. Va haver un dia clau, la cronoescalada de Valdezcaray, que amb el resultat i el rendiment que vaig treure en aquella cronoescalada va ser quan jo vaig començar a pensar personalment: Melcio, per què no pots guanyar aquesta Vuelta Ciclista a Espanya, no? Per tant, aquell dia em vaig començar a creure jo mateix de que per què no podia guanyar-la, i per sort, doncs, així va ser.
13: Quines són les claus per Melcio per rendir a sobre la bici?
12: Evidentment, un ciclista, i jo he vist i hem tingut companys, i vosaltres segurament també amb el món del cicloturisme, però evidentment a l'alta competició hi ha ciclistes que tenen un gran potencial físic i que dius, uau, com va aquest tio, com tira. Però és que el ciclisme no només és un gran potencial físic. La part anímica, la part de motivació, la part de saber-te moure en cursa, la part de que la pressió no et matxaqui i et vinguis a baix, tot això és aquella influència que va mermant a vegades aquell potencial físic que un corredor té, no? Per tant, jo he vist companys que tenen molt potencial físic que dius, uau, i aquest com és que no rendeix més amb el potencial que té? Potser li manca coses que realment l'estan frenant, no? Al llarg dels dies d'una gran competició. El que és cert, una gran Volta són 21 dies, per tant, tens que tenir un control de l'esforç de recuperar molt important, i hi ha gent que igual et dura 4-5 dies, voltes curtes amb un gran potencial físic, però llavors es venen a baix, no? Per tant, i té que haver-hi aquest cúmul de circumstàncies que realment et favoreixin perquè un corredor, en aquest cas, pugui ser un candidat a una gran Volta. I llavors, evidentment, costa moltíssim, no? A vegades guanyar és el referent, és on et veuen, però fas tercer o fas quart. Jo he fet quart en una altra Volta a Espanya i ningú se'n recorda de que vaig fer quart.
13: I sisè el Tour.
12: I sisè el Tour. I vaig fer sisè el Tour com Miguel guanyava el seu cinquè Tour. Per tant, i per mi fer un sisè el Tour, dius, uau, ara mateix, mireu, qui va sisè. Ostres, i el Pidcock es va ficar quart. L'Ayuso va allà també. Bueno, doncs jo vaig estar allà, no? Però és que Miguel anava líder i va guanyar el seu cinquè Tour, no? Per tant, hem de valorar molt, i us ho dic perquè valorem molt també aquests top 10 o aquests bons rendiments o inclús aquest treball que fa un ciclista com a gregari, que llavors no se'l veu a la classificació general, però és que ha fet un etapón, no? Per tant, tot això crec que jo ho valoro, perquè evidentment m'hi he trobat i he set ciclista, però com a aficionats crec que també, bueno, li hauríem de donar aquest toque de valoració, no només mirar a vegades el rendiment i què ha guanyat aquest corredor, sinó també realment com corre, quin espectacle dona, i això és molt, és a valorar també.
13: Joseba, en ese sentido, ¿tú cómo lo valoras?
10: Pues qué quieres que te diga, yo creo que al final nosotros hemos pasado por diferentes generaciones y creo además que la fortaleza de muchos ciclistas creo que incluso ha sido ingrata, ¿no? Con algunos que potencialmente eran increíbles y quizás en palmarés pues quizás no han sido los grandes referentes, ¿no? Creo sobre todo que las grandes vueltas y concretamente el Tour de Francia, quien gana un Tour de Francia tiene muchas posibilidades de volver a repetir. Hemos visto hegemonías como puede ser lógicamente la de Miguel, está claro que si nos vamos a Anquetil, Merck, Hinault, pero también lo hemos visto con Chris Froome, lo hemos visto con Lance, lo hemos visto con más gente y ahora lógicamente con Pogacar, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, eso va, hasta para ser campeón del mundo de escupitajos hay que ser muy bueno. Y creo que en el ciclismo todavía más. Y bueno, yo creo que en realidad estamos viviendo un ciclismo bonito, estamos viendo un ciclismo además muy atacante, que para mí creo que entre las configuraciones nuevas que hay en cuanto a recorridos, ¿no? Las nuevas nuevos diseños, creo que los nuevos aportes también por parte de los equipos a la hora de constituir ese roster de presencia en las carreras, estamos viendo, antes comentábamos, a mí me ha sorprendido muchísimo un equipo como Lidl Trek, ¿no? Que al final pues tienes dos corredores, como puede ser el caso de Stilmos y de Juan delante, pero también tengo la baza de Pedersen, llevo un equipo mixto, un equipo que al final pues bueno, está trabajando mucho, pero al final si tú vas a hacer la clasificación general, igual Pedersen llega un momento en el que no te va a poder aportar, pero al final esto es productividad y en el ciclismo ahora lo que está claro es que es la productividad y para eso hace falta ciclistas. Y algo que comentaba ahora en una charla que he tenido ahí, es súper importante que el ciclista tiene que saber para lo que sirve y tiene que intentar encontrar su sitio lo antes posible. En cuanto el ciclista identifique, vamos a ver Leonid Barrutias, vamos a ver Arsenios, vamos a ver gente súper potente de aquel entonces, que no eran ganadores, pero que eran los gregarios que creo que ahora en muchos equipos se necesitan.
13: Melcio, on està el límit? Tenim els Pogacar, tenim els Vingegaard, evidentment hi ha hagut una evolució des de la vostra època. Han tocat el sostre o encara no?
12: Jo crec que no. Jo crec que els rècords estan per superar-los, no? Jo crec que tot va evolucionant i ara mateix hem vist una evolució molt important envers el meu ciclisme, no? Des de desarrollos, des de bieles, des de nutrició, des de tots van amb gel, abans et tiraves aigua, però què haces? No te tires tanta aigua, que te vas... A veure, luego se te va a mojar el culote i te van a salir llagas i te vas a irritar i eso es malo, mojate poco. Bueno, evidentment els mallots, imagineu-vos els mallots d'abans, no? De llana, et tiraves l'aigua que tira i acabava

0: sempre hi haurà coses que els ajudaran a rendir una mica més, per tant no sabem on està el límit.
1: Georgina, en masculí l'evolució és molt clara, però és que crec que en femení inclús està sent més ràpida comparant amb els anys. Com ho viviu des de dintre?
2: Mira, ho he pogut viure en primera persona perquè justament quan jo corria amb Massi, jo estava al segon equip a l'Academy i amb mi hi havia la Paula Blasi. Paula Blasi, vam fer un estatge al febrer, lo típico, no? La Georgina es queda al darrere i Paula Blasi se hace el puerto tres veces. I li vaig dir, check, al director, tu no estàs veient aquesta noia, com va? Sisplau, passeu-la al primer equip, ja no només per com anava, que era increïble. O sigui, jo al final és cert que vaig de camí als 40, també ho accepto, però, hosti, 20 anys i aquesta nena tenia un potencial que, buf, estava escrita a la tapa del llibre. I jo, com a tècnica esportiva, tinc molts anys, he vist molta gent, molt esportista, soc, com bé he dit, molt tècnica de llibre, els números estaven damunt de la taula. I aquesta nena no va fer el salt abans, perquè no sabia anar dins d'un pilot. Però si als 6 mesos li donen l'opció de fitxar per un Continental, hagués estat a dalt molt més ràpid. I perfectament és el que diem, no? No només una Paula Blasi que té aquest do, que ja no només has de ser ràpid, sinó tindre el cor que t'acompanyi, el cap, perquè si no tens cap al ciclisme no ets ningú. Has d'acceptar la frustració, una caiguda. Ella ho explicava l'altre dia, la primera volta a Catalunya va caure.
1: Sí.
2: I al final, bé, o Mireia Benito, que porta molts anys picant pedra i li ha costat arribar on està. Jo ho he viscut també en primera persona perquè som molt amigues i et puc assegurar que no hi ha tia que s'ho hagi currat més que Mireia Benito venint del bàsquet. Què dius? O sigui, al final són ganes, és temps, són llàgrimes, moltes llàgrimes, ens traiem de fer vida social, d'estar amb la família. Eres el friqui de la família que no va a la comida de Navidad per entrenar, i al final això passa factura, però és una manera de viure. Jo sé que tots m'enteneu, jo tinc un nen i em falten hores d'entreno. Al final jo sempre dic que les nenes de 20 m'arrenquen les pegatines igual que molts d'aquí de 50 i 60 anys que em passen la mà per la cara i entrenen més hores que un professional, perquè a vegades els màsters fan por, eh? Que he corregut també entre els nois, que faig moltes socials per aquí, i ostres, com bé diem, entre la suplementació esportiva, entrenadors, vull dir, la gent no té límit, no té límit, no se'l posa, i el ser humà és molt competitiu.
1: Joseba, ja acabamos el acto contigo con un par de preguntas. En fútbol pasa en varias casas, por desgracia, que creen que tienen al nuevo Messi en casa. Quizá en ciclismo no pase tanto, pero también hay casos parecidos. Desde la experiencia y como autoridad del mundo del ciclismo español, ¿qué mensaje lanzas a las familias y a los jóvenes?
3: A ver, para mí es una pregunta de doble filo, porque yo creo en la formación, he creído siempre en las categorías naturales, pero a mí personalmente me ha tocado no cumplirla. O sea, yo, mi hijo pasó al World Tour con 18 años, algo en lo que pues yo estuve en contra durante bastantes semanas. Finalmente tomé la decisión, creo que acertada decisión, viendo después lo que ha ocurrido, de aceptar y bueno, y coger ese carro. Pero creo que en el ciclismo tenemos un problema serio con la precocidad, y no hablo ya de los chicos, chicas, incluso hablaría de niños, niñas todavía, sino con el entorno. No tenemos el entorno preparado, ¿no? Estoy de acuerdo que por circunstancias del World Tour, de las carreras que se han quedado secundarias, de la necesidad de los equipos continentales, que esos equipos continentales se nutren de gente de una edad en la que la categoría sub-23 queda descapitalizada. Me preocupa los estallers a partir de mediados de la segunda temporada junior, a partir de la pueden correr con sub-23. Me preocupa que los campeonatos de España sean justo 2 semanas después de la EBAU.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.